Un dia és vetem, petit, he de un. Puc trego i haver desdodit amb xum, set i etí, un i amunt. Ai, am perfecte, cuixost, amb tua. Trego i haver desdodit amb xum, i a unilla, has tu he de un.